va conèixer-la. A ti a cuixa amb tres, que jo has anat en va. Young and right, calau les les que jo got not left. Young and xari a cu calau cau, stealing an axe.